0: Niños Seleccionados, Quack FM.
1: Cuando el último árbol esté cortado,
2: quan l'últim arbre estigui tallat,
3: último río envenenado,
4: l'últim riu enverinat,
1: el último río envenenado,
3: el último peix atrapado,
1: te darás cuenta
4: que no pots menjar diners,
3: de que els cartos no són comestibles,
1: de que no puedes comer dinero.
4: El futur
2: és teu.
1: El futuro
5: en nos.
1: Onda ODS.
4: Onda ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
5: Per a un món més just i sostenible.
1: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.